0: Fins aquí, música sense paraules. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Homenatjarem Conxita Badia, una de les millors sopranos catalanes del segle XX, a qui la Guerra Civil va truncar la carrera artística. La recordarem just quan es compliran 51 anys de la seva mort i a través de l'esplèndid concert Les Introbables del festival Live Victoria amb les veus de Montserrat Seró i Ulrike Haller, acompanyades per l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels sota la batuta del mestre Pedro Pardo.
0: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

Bona nit. Winchot va reunir un quartet extraordinari l'any 2000, una banda acústica amb la qual seguiria treballant els següents 20 anys. En formaven part el pianista Danilo Pérez, el baixista John Patitucci i el bateria Brian Blade. I Shorter recuperava amb ells les composicions del seu extensíssim catàleg, remuntant-se fins i tot a les que havia escrit la dècada dels 60, com la que s'endim per començar i que més posava nom a la banda, Footprints. Benvinguts.

Footprints, Wayne Shorter tocant un dels seus clàssics en directe al Festival de Vitoria-Gasteiz el 20 de juliol del 2001 en quartet amb Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade amb el seu Footprints Quartet. Sentim-los ara en directe des del Festival de Jazz d'Úmbria tocant un altre clàssic, Yu-Yu.

Juju Weinshorter va estrenar aquest tema l'any 1965 al costat de McCoy Tyner, Reggie Workman i Elvin Jones, la secció rítmica del quartet d'un altre saxofonista, de John Coltrane. Juju que s'acabaria convertint en un dels temes signatura de Shorter, que el va seguir tocant en nous projectes i que el recuperava també per aquest quartet que ens acompanya avui amb Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade.

Sacagawea és el títol d'aquest tema. El trobem a l'àlbum Alegria, el segon treball del quartet Footprints de Wayne Shorter. Una desena de músics se'ls van afegir per tocar aquesta versió orquestral d'un altre dels temes del recull, Vendiendo Alegría.

Vendiendo Alegria, sons orquestrals per eixamplar els del quartet Footprints de Wayne Shorter en aquesta gravació de l'any 2003. Tornem ara al so del directe. Aquí teniu Shorter, Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade tocant Beyond the Sound Barrier.

En directe, Beyond the Sound Barrier, Danilo Pérez, John Patitucci, Brian Blade i Wayne Shorter, amb aquest quartet amb el qual posava al dia algunes de les seves composicions antigues. Com aquesta altra, Orbits. Shorter l'havia escrit per al quintet de Miles Davis a mitjans dels 60s.

Doncs una altra d'aquestes gravacions en directe del quartet Footprints de Wayne Shorter amb Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade. Aquesta era del desembre del 2010. L'any 2022, i amb la salut ja molt fràgil, Wayne Shorter va dedicar temps a escoltar algunes de les gravacions inèdites de les actuacions de la banda amb la idea, potser, de publicar una col·lecció del seu arxiu. El primer volum d'aquesta col·lecció just ha aparegut aquest 2024. Celebration és el títol que li han posat, un àlbum que prologa la seva esposa Carolina Shorter. És la gravació de l'actuació que Shorter i el seu quartet feien el 2014 al Festival de Jazz d'Estocolm.

Wayne Shorter amb Danilo Pérez, John Patitucci i Brian Blade en directe a Estocolm el 2014 en una gravació inèdita fins ara, una gravació que Shorter havia conservat al seu arxiu i que el mateix músic va editar curosament pocs mesos abans de morir per a ser publicada. Us deixo celebrant Shorter amb una altra de les converses en quartet d'aquest nou àlbum, Celebration. Fins demà, bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per piano número 21, Kegel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran el pianista Daniel Barenboim i l'orquestra de cambra anglesa.

0: Acabem de sentir el concert per piano número 21, Kehel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren el pianista Daniel Barenboim i l'orquestra de cambra anglesa.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit sentirem el quartet de corda número 3 en si bemoll major, l'opus 67 de Johannes Brahms, interpretat pel quartet La Salle.

0: Era la versió que l'any 1978 el quartet La Sal va enregistrar del quartet de corda número 3 en si bemoll major, l'opus 67 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit sentirem l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev, interpretant la Simfonia número 6, Patètica, opus 74, de Piotr Ilich Tchaikovsky.